0: Tots els èxits de nit als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans escrivint versos d'enyor.

0: sent la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.

Aquí posem els èxits. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Els 40. Els 40. Tots els èxits.
1: Hasta las 11, las 10 en Canarias. Con Dani Moreno, el Gallo, y Cristina Bosca.

0: Estamos en las 8:16, hora menos en Canarias. Oye, Cris, si estuvieras perdida, perdidísima en una isla, y para volver a casa tuvieses que olvidarme para siempre, ¿tú qué harías?
1: Hombre, pues rápidamente en las maletas.
0: Oye, perdona.
1: ¿Qué?
0: Pues vaya amistad la nuestra, ¿no?
1: No, que es broma. No sé por qué dices esto, gallo.
0: Porque es lo que les ocurre a las protagonistas de La Isla Olvidada, la nueva película de DreamWorks que llega a los cines este septiembre. Una increíble aventura de los directores del Gato con Botas, El Último Deseo, en la que dos mejores amigas tendrán que escapar de una isla antes de olvidar para siempre los recuerdos de su amistad. Así que si eres de los que quiere a sus amigos, no te pierdas el estreno más emocionante del año, La Isla Olvidada. Estreno hoy solo en cines, una película con sello Los 40.
2: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
3: Y desde 16.400 euros.
2: ¿Qué?
4: Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía.
5: Citroën.
4: Septiembre es increíble en toda la gama Citroën.
6: Ni uno, ni dos, ni tres, ni 15, ni 23, 25. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como la nectarina amarilla origen España a 1,79 el kilo. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 26 de septiembre.
7: En Alcampo sales ganando.
8: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
9: ¿400 euros?
8: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
9: ¿400 eurazos?
8: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
9: 400 euros, wow.
8: Sí, consulta condiciones en ing.es.
10: Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar, la app de Los 40. Para que escuches Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance o Los 40 Urban, según te apetezca.
11: Los 40.
10: Con la lista oficial de Los 40 y un montón de playlists temáticas que creamos y actualizamos para ofrecerte siempre algo bueno que descubrir o que recordar. Y por si todavía quisieras más, con una selección de los mejores podcasts y contenidos exclusivos en vídeo de los40.com, creados para ti con los artistas del momento. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40, ya disponible para iPhone y Android.
12: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: I supem a les millors taules del món.
15: En aquesta terra protegim i acollim.
16: Fem barri i fem pinya.
17: I fem i no deixem de ser.
18: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
19: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
20: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
22: Marta, vine'm a buscar.
23: Correneta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
22: Marta.
23: Marta, la nova cançó de Correneta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
24: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
25: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
24: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
26: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: i 2 minuts del matí. Què tal? És divendres. Una mica estrany, pels vilatans i ciutadans de Barcelona. Perquè ahir van tenir festa, per la Mercè. Petitoa. Amb ella arrenquem, amb elles, les malaguenyes. Anna Mena i Lola Índigo. Què fem? Fem un cafè o no? Va, fem un cafè plegats, aquesta horeta. I a més, parlant de coses, per compartir coses que tenim a dins i que volem treure fora. Avui, el tema del dia, la pregunta és... Què és la cosa més surrealista que has vist mai a un casament? Has viscut mai una escena de pel·lícula? Has vist cap infidelitat forta a la meitat o durant un casament? Típic, dels lavabos, dels casaments. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp. 620-92-41-33. 620-92-41-33. Avui estem parlant de coses surrealistes que has viscut, que has vist o que t'han explicat a casaments. 620-92-41-33. El nostre WhatsApp.
1: Cafè o té? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.

0: Aquí estava Noé Bayol, Bad Bunny, sonant per aquí, eh? A més a més, en marxa tenim el tema del dia, ja saps, ens pots enviar el teu WhatsApp al 620 92 41 33, 620 92 41 33. Avui t'estem preguntant, t'estem preguntant directament si has vist mai alguna situació surrealista en un casament, en unes noces. Hi ha hagut una baralla multitudinària en casament, allò ha acabat com si fos una pel·li de 300. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, 620 92 41 33. Algun nuvi o núvia sembla que s'hagi penedit a l'últim moment i ha sortit corrents a mig de la cerimònia? Ens ho pots explicar també a través del 620 92 41 33, el nostre WhatsApp que està obert per tu.
1: Aquí no hi ha mandra. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Mentre ens envies el nostre WhatsApp, ja anem rebent la Maria López, que de seguida ens explica cosetes, eh?
2: Hola, hola.
0: Ai, que no t'he aixecat el micro. Bueno, després en parlem. Ara arriba la Karol G.

0: Això és com s'anomena, això, eh? Baby Wow. Quantes vegades ho has dit, això? Moltíssimes. Sobretot quan hi ha una tafaneria pel mig, eh? Baby Wow, wow, wow, wow, que t'has d'explicar. L'última de la Karol G amb Judeline i també Rusowski, que a més està rebentant-ho moltíssim a nivell global. Molt bé, escolta'm, tinc molta il·lusió de rebre un divendres més a la Maria López a l'Estudi dels 40, a l'Andaia, a Catalunya. Maria, bon dia.
1: Bon dia, Víctor. He tornat.
0: Has tornat, has tornat.
1: Ja hem tornat de les vacances.
0: T'ha costat, eh?
1: Sí, m'ha costat, m'ha costat. A més, aquest cap de setmana ja em sento com si estiguéssim de vacances amb la Mercè.
0: Ai, sí.
1: Ahir que va ser festiu, vull dir...
0: Complicat, eh?
1: Sí, complicat. Aquesta arrencada ens està costant.
0: Escolta'm, de què ens parles avui? Avui ens he vingut a parlar d'alguna cosa.
1: Doncs sí, avui parlem de La Bola Negra, que és la nova pel·lícula dels Javis, que arriba avui mateix als cinemes.
0: Certament.
1: Amb millor direcció a Cannes, premi del públic a Toronto. I ara ja sí, és la pel·lícula espanyola candidata als Oscar 2027. I és veritat que tothom està parlant de què és La Bola Negra, no? Uh-huh. Per què es diu La Bola Negra? Doncs és una obra de Lorca on només va escriure 4 pàgines abans que el fusilessin i tracta, doncs, d'un jove que va ser rebutjat d'un casino amb una bola negra simplement pel fet de ser homosexual. A partir d'aquí, doncs, els Javis imaginen què podria haver passat amb aquella obra. O sigui, no és un biòpic de Lorca, que tothom està dient, és un biòpic de Lorca.
0: No, no ho és. És una obra que no va acabar, no?
1: És una obra que Lorca no va acabar i els Javis, doncs, estan reinterpretant-la. I el que és fort és que hauria estat la primera obra de Lorca amb un protagonista obertament homosexual.
0: Ull, eh? Avançadíssim,
1: avançadíssim.
0: I més en aquell temps.
1: Sí. I, doncs, parlem també de música, Víctor, el que ens agrada aquí a nosaltres, i és que Guitar Rica de la Fuente falsa a la gran pantalla, protagonitzant la pel·lícula i també posant la música amb La Nieve, produïda pel gran Raúl Rifri. I la cançó també està entrant en la conversa dels Òscar a millor cançó original, però encara no és una nominació.
0: Encara no, eh?
1: Encara no, no sabem si això
0: és
1: passarà.
0: És una mica rumorologia, que a vegades dius, home, si el riu fa soroll és que aigua porta, no? Una
1: sí,
0: mica,
1: perquè la veritat és que és espectacular. Encara no he vist la pel·lícula, però la cançó l'he pogut escoltar i és una passada. I és cert que cada vegada, doncs, és més habitual veure artistes musicals saltant al cinema, no? Hem vist a Rosalía, Maya, Ana Mena, Guitar Rica, ara... Tu tens algun artista, Víctor, que diguis m'agradaria veure a La Bola Negra, a l'elenc de La Bola Negra, o no aquesta pel·lícula, però que fes el salt a la gran pantalla, que diguis, encara no ho ha fet i no sé per què.
0: Ostres, complicat, complicat. Home, n'hi ha molts, eh? Jo, per exemple, crec que aquí de casa nostra, un artista que podia tranquil·lament sortir físicament o fins i tot interpretar un tema principal perquè quedaria fantàstic, seria la Judith Nederman.
1: Ai, sí, sisplau.
0: Jo crec que encaixa moltíssim. Sí que és veritat que a la gran pantalla tenim artistes de casa com el Joan Dausà, que va fer, doncs, Barcelona Nit d'Estiu, Barcelona Nit d'Hivern, que ha anat
1: és
0: posant
1: veritat.
0: La música, i això ens, doncs, ha servit a tots una mica com a banda sonora, i de fet l'èxit estava garantit, eh?
1: És veritat. Doncs mira, Víctor, jo et parlaré de Judeline, que també parlaves ara d'ella amb aquest Baby Wow, perquè ella debuta com a actriu en aquesta pel·lícula i interpreta Soldadito Espanyol, que és un pas doble dels anys 20 que es va associar molt a l'imaginari patriòtic del franquisme. Tu tens alguna cançó, alguna versió d'algun artista que diguis m'ha sorprès, no? Perquè, clar, això parlem que és dels anys 20, uh-huh. I Judeline transforma aquest tema en un tema del 2026, a més amb el seu estil tan característic, no? Alguna versió que diguis transformada per algun artista que tu admiris?
0: Ah, que complicat, això, eh? Ah! M'has enganxat
1: difícil,
0: aquí,
1: difícil.
0: Sí, és complicat, és complicat. Ara mateix, aquesta hora del matí m'agafes que no...
1: Molt d'hora,
0: no,
1: ens falta el cafè, ens falta el cafè.
0: El catàleg musical encara està a mig obrir, està
1: doncs processant. Doncs mira, acabaré parlant de Camarón perquè el tràiler de la pel·lícula recupera La Leyenda del Tiempo, basada en un poema de Lorca, en una nova versió de Refri i Pablo Lluc. És això que estem escoltant ara mateix.
0: Molt operístic, eh? Molt, molt
1: sí,
0: de coro,
1: sí, sí.
0: No em fa...

0: Tú eres un hombre. Un hombre.
1: ¡Que viene!
2: Déu-n'hi-do.
3: Doncs Camarón transformat completament per Refri i Pablo Lluch en aquest tràiler, amb La leyenda del tiempo. I diguéssim que aquesta pel·lícula, la música és molt important perquè connecta tres etapes que passen doncs, en tres temps, no? 1932, 1937 i 2017, i fins aquí podem llegir, Víctor.
2: Bueno, esperarem a veure avui que s'estrena la peli, a veure-la, i segurament jo ja li auguro
3: un gran èxit als Òscar, sí. I bueno, a tots els premis, perquè ja està sent molt valorada.
2: I l'Òscar al final és una estatueta i un reconeixement als Estats Units, i a nivell global també, però escolta'm, la taquilla és el que compta.
3: Exacte, i el talent de casa nostra.
2: I el talent de casa nostra. La parada ja està fet, tu.
3: Clar que sí.
2: Maria, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu, Víctor, ens veiem aquesta nit.
2: Ens veiem aquesta nit, que avui, saps, toca els 40
3: ens
2: Poble Mercè.
3: Ens veiem allà al Bogatell.
2: Amb una bona vida d'artistes, no t'ho pots perdre.
4: Cafè, música i bon rotllo. Anda ja, Catalunya, als 40...

0: Detalls, era això. Arriba a aquest espai on podràs dedicar el teu missatge a aquella persona que sempre ha estat aquí per a tu, ajudant-te quan més ho necessitaves, gràcies a Help de Santa Lucía. Per què no ens envies el teu àudio al 620 92 41 33 per dedicar-li unes paraules, com és el cas d'aquesta persona que ens enviava aquest àudio al nostre WhatsApp?
1: Hola, esto es para desearle a mi maridito un feliz aniversario, que le diría que sí una y mil veces. Seguro que nos está escuchando. Un besito, amor, te quiero.
0: Ay, qué bonic es el amor. Que bonic. Va, queda dedicat aquest espai i nosaltres us regalem, què et sembla, eh? Aquesta cançó a tots dos.
2: Cada matí, tu pares l'alarma.
3: Nosaltres
2: posem els èxits. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Molt bé, queda dedicat a aquest espai. I ens deixa clar que l'amor és tan important. Tenir algú al costat canvia molt les coses, eh? Saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els difícils, i que tu faries el mateix per aquesta persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
1: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: La Graciosa, Quevedo, Elvis Crespo.
1: Échate pa' acá. Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Oi, tant que sí. Així anem camí de les 11 del matí, tanquem l'Anda ja i tornarem dilluns amb molt més. Això sí, deixa'm recordar-te que avui tens una cita importantíssima a la platja del Bogatell. Arriba als 40 Pop La Mercè. Trobaràs tota la info als 40.cat, ok? I a les nostres xarxes socials. No t'ho pots perdre, eh? Mi Moliner, Buós, Miki, Saxeni i l'Aina Machuca t'esperen avui gratis a la platja del Bogatell de Barcelona per celebrar les festes de la Mercè amb la primera i número 1.
2: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Ens trobem aquest vespre. Fins aleshores sigues dolent, però només una mica, ok? Et deixo amb l'Aitana i la Niki Nicole i l'Adrià Soler amb més èxits. Mare.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: està Álvaro de Luna. Ell i la seva gent i un treball que està en camí, que es diu Azulejos, i aquesta cançó que es diu Dime Dónde Estás, cançó destacada, cançó número 1 a la llista dels 40. Què tal, com estàs? 11 i 4 minuts. Avui és el dia, família. Avui és el dia dels 40, Poble Mercè, a Bogater, i amb accés lliure i gratuït ens ho passarem molt bé.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Aquí estem. Preparant, calentant motors, eh? Avui tot el dia de feina, ja veuràs. Serà un divendres enorme. Així comencem. Bon dia.

0: vindrà.
1: Sempre és un sí gegant escoltar-los a ells. Aquest diumenge sense drama, una de les nostres favorites aquí dels Catarres. Mira, i ara un quart de 12, aquí en aquest matí de divendres, alguns de Pont, segurament aprofitant aquestes festes de la Mercè, preparats per aquí amb el retorn nova era de Miley Cyrus. Aquí està el seu nou single.
2: Descobreix la música.
3: Descobreix la música.
1: Els 40. De fet, el seu disc ja està al carrer. Això es diu Bass Persuade. La nova era, que ara hem d'anomenar la nova

Aquí estaven dos grans de la batxata junts. Aquesta hora, 11:45, clavades, eh? Espero que estigueu bé tots els que esteu escoltant la ràdio, els 40. Gràcies per fer-ho. Aquí Adrià Soli, que us parla, acompanyant-vos. Mira, de seguida tenim a punt a Rosalia o a Bizarra. Però abans de tot això, un artista

Ella es diu Robin Lehner, això es diu Love Me Not, és una de les meravelles de la temporada. Per cert, avui hi ha novetats interessants. Per exemple, Taylor Swift ha publicat nova cançó. T'expliquem i et deixem un tastet de les novetats al web, a los40.com, perquè vegis una mica i et posis al dia de la música nova. Sí.

així és com sona el divendres, amb les teves favorites. Un dia de plena calor, també, eh? Encara que estem ja oficialment a la tardor, les temperatures et diuen que encara estem a estiu. I la

0: als 40. Els 40. Els 40.cat. Tots els èxits. Els 40. 40.
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a Del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público.
2: Ni uno, ni dos, ni tres, ni 15, ni 23, 25. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como la nectarina amarilla Origen España a 1,79 el kilo. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 26 de septiembre.
3: En el campo sales ganando.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
8: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Sexeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
9: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
8: Barcelona, 93.9.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Salut!
12: Però brindes amb aigua?
11: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de...
13: Salut!
14: Salut! Salut. Salut.
15: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
16: El alma al aire. El musical con las canciones de Alejandro Sanz llega a Madrid. Un espectáculo lleno de energía, luz y emoción para dejarte llevar y sentir el poder casi mágico del viento del sur. El alma al aire. Ven y siéntelo.
17: Producido por Stage Entertainment.
18: Morat, el grupo latino más exitoso del momento, llega a Barcelona con su gira mundial Ya es mañana. Borracho estoy mejor. 16 y 17 de octubre en el Palau Sant Jordi. Entradas ya a la venta en Ticketmaster.es.
19: Los 40, emisora oficial.
20: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la fira virtual de màsters, postgraus i doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
21: Mamma Mía, el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
22: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectividad.saunierduval.es.
23: Tú quieres una casa de ensueño. Tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles. Tan increíbles que no admiten discusión. Visita Hipoyagán. .com.
24: Ara Catalònia Ceràmic, líder en la venda i distribució de materials per a la construcció, també t'ofereix la reforma integral de la teva cuina. Mobles, electrodomèstics, amb idees i projectes que t'enamoraran i sempre amb primeres marques. CataloniaCeràmica.es.
8: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
25: Que sé que estàs aquí cerca de mi.
8: Els 40, tots els èxits.

0: I sí, Ana Mena és artista confirmada per als 40 Music Awards Santander 2026, que celebrarem a Barcelona el proper 20 de novembre. Palau Sant Jordi, eh? Tenim moltes ganes d'aquesta festassa, d'aquests premis els més importants de la música del nostre país. Ana Mena confirmada, també Manuel Turizo, també Camilo i molts artistes més. No puc dir res més.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: No parlo més, que potser se m'escapa alguna cosa que no he de dir i millor m'espero. A 12 i 4 minuts. Aquí està preparada Carol G amb el seu Provença, una de les mítiques de l'artista. És el migdia del divendres. Avui, ja ho sabeu, els 40 Poble Mercè. Això sí que està confirmadíssim. Aquesta tarda a Platja de Bogatell, a Barcelona.

0: on ginestà i si ei, Nil Buiner, això s'anomena Amb qui estaràs, és la nostra cançó de la setmana. Bueno, per cert, veurem què passa, eh? Hi haurà alguna sorpresa avui a les festes de la Mercè amb el Nil Moliner i aquesta cançó i aquest grup? Ja veurem. A veure què passa. Avui el Nil a la platja del Bogatell.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.

0: Aquí estava Juan Magán, Omar Montes, junts en una de les cançons destacades. Mira, i ara anem fins al treball que està sonant a tot arreu. És una de les artistes del moment, és una d'aquelles cantants que et quedaràs a la teva playlist de favorites. Ella es diu Adela, és superjove i està presentant això que es diu Ain in LA. Atenció a aquesta supernova estrella.
1: El som és nou.
2: El som és nou. Els 40.

0: Els èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.
1: Hey guys, I'm Caio.
2: What's up, it's Ava Max.
0: Tots els èxits. Els 40.

Parla, com sempre, connectes amb els 40. Escolta, en un moment arribarem a la una. Estem preparats per aquí, amb Álvaro de Luna, que és el nostre número als 40. Un viatge també que farem al Carib. Ah, i escoltaràs la col·labo entre Maluma i Shakira. Aquestes i altres passaran, com sempre, per la teva ràdio favorita.

0: aquí estava Álvaro de Luna, que ha gaudit tota aquesta setmana del lideratge de la llista més important del 40 a l'1, que demà dissabte tornarem a obrir i a repassar i veurem si ell repetirà o no el capdavant de la llista. Ja veurem això. Aquest és el seu single Dime Dónde Estás, l'últim avançament del proper treball de l'artista de Sevilla.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: I aquí, ara, a la ràdio, ens posem romàntics amb el piano que sona de fons de John Legend, que també té noves cançons. Aquí hi ha una mítica.

0: Aquí està l'Augibert. Quina meravella de cançó que s'ha currat aquest estiu, eh? Això que es deia Amulet. I ara una dona que torna a Madrid, de fet, a la seva residència, segon cap de setmana per ella, per Shakira. Aquí està la Colabo amb el Maluma, baby.
1: El so més nou. Els 40.

Així és com sonava l'avançament de nou material d'Olivia Rodrigo, que ja ho sabeu que estarà uns quants dies al Palau Sant Jordi de Barcelona. L'any vinent, el 27, la tindrem a casa. Aquí estava el seu Drop Dead. Ara per rebre'm a una artista internacional que col·labora amb artistes de casa. És Karol G, amb Jude Line i també Rusowski.

0: el Lobezno en Game y llévate DLC y Steelbooks exclusivas de regalo por ser socio. La experiencia definitiva del juego te espera en Game. Solo hasta el 27 de septiembre. Regalos limitados hasta fin de existencias. Los mejores videojuegos y regalos exclusivos siempre en Game.
1: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Estaba agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudian tu caso gratis.
4: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
5: ¡Qué calor!
4: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. La tienda Home.com.
6: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
7: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
6: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
8: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Els números 1 del pop. Els 40.

0: En especial aquest divendres per diverses raons. La primera, perquè és divendres, arriba tot el cap de setmana, i la segona és perquè a partir de les 7 ens veiem a la platja del Bogatell, als 40 Poble Mercè, entrada lliure i gratuïta, i els concerts de Saxeni, de Miqui Núñez, de l'Aina Machuca, dels Buhos i del Nil Moliner. Així que, justament, quan acabi aquí a les 6, després me'n vaig pitant cap allà i ens veiem les cares. Jo sóc l'Uri Mora. En aquesta hora, Harry Styles, Manuel Turizo, Justin Bieber, o què et sembla aquesta de la Karol G, Jude Line i Rusovski.
1: El som és nou. Els 40.
0: Allà on siguis, gràcies per connectar amb la ràdio musical líder, estiguis de cada setmana ja, o encara no, o estiguis ja preparat o preparada, per d'aquí unes horetes, com t'he dit, a la platja de

0: El Justin Bieber s'ha convertit de nou en l'artista més escoltat a Spotify per recuperar grans cançons de la seva trajectòria, com per exemple aquest Love Yourself, i que ara ho està petant a tot arreu. Tant de bo també una gira, i tant de bo aquesta gira passi per Catalunya. Sempre ho manifesto, a veure si es fa realitat. I ara anem a posar-hi color aquest divendres, aquest 25è dia del mes de setembre, a ritme dels Brou. Són molt joves i arriben trepitjant fora el panorama musical català.
1: Els 40... Uri Mora.

0: Pels dies feliços, com, per exemple, avui, que serem molt feliços a la platja del Bogatell, que ens veiem al concert dels 40 Poble Mercè. Nosaltres, i espero que tu també hi vinguis, i que gaudeixis moltíssim amb els concerts que tenim de manera gratuïta i amb una grandíssima festassa, on tampoc faltaran els èxits dels 40, que hi haurà sessions dels DJs, i ho passarem d'allò més bé. Anem a posar-hi Agua, amb el Maluma, i la Shakira, una cançó que demà pot entrar a la llista, perquè de moment és candidata.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.

fent sortir els dimonis en aquesta tarda, en aquest divendres, els Imagine Dragons, amb els seus demons. I pregunto, mira, aprofitem el cap de setmana, quins plans tens per aquests propers dos dies? Digue'm-ho a través del nostre Instagram, que és @els40, i ara seguim ballant i cantant a ritme de bachata, o més ben dit, a ritme de bachatón. Amb la combinació de la Lola Índigo i un canari que ho està petant moltíssim, creixent dia a dia. Et parlo de Lucho Racá, i aquest és el bachatón de la L.

0: comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
1: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
0: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
2: ¿Cuántas cosas deixem per després?
3: Després ho faig, després canvio això.
2: Però amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i tornar-ho al teu ritme. Plazo, el teu crèdit, les teves regles. Línia de crèdit concedida a través de l'APP d'ID Finance Plazo SL1. Més informació a plazo.es.
4: Si estaves desitjant canviar d'estació, a IKEA et donem un motiu nou per estimar-te la tardor. Del 24 al 27 de setembre tens un 10% de descompte en tot el nostre sortiment. Gaudeix-lo a les nostres botigues a Catalunya, en línia o per telèfon, només per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Més info a ikea.es/ofertes.
5: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a mcat.cat. Junts construïm somnis.
6: El 18 d'octubre, setena cursa Mercabarna. Una jornada esportiva per a tota la família que recorre el mercat. Tallers i botifarrada sardinada solidària en favor d'Obertament. Inscripcions a cursamercabarna.cat amb el patrocini de Plàtanos Ruiz.
7: Vacances acabades? Ara toca tornar amb força. A Clubs Eurofitness tenim clar que setembre és el segon gener. Reinicia't rutines, activa't i posa't en marxa amb nosaltres. Clubs Eurofitness, el teu moment és ara. Troba el centre que tens més a prop a eurofitness.com.
8: Refrescos Goya és el sabor d'allà, però acá. Todos tus sabores preferidos los tienes aquí. Guaraná, que es puro carnaval brasileño. Tropical y manzana, que son el color de Ecuador. Oro andino, que es el sol de Perú. Y Fresgolita, la chispa de Venezuela. Tus refrescos preferidos al mejor precio. Pruébalos. Y recuerda, si es Goya, tiene que ser bueno.
9: En la Oktoberfest Barcelona, la tradición bávara y el alma mediterránea se sientan a la misma mesa.
10: ¿Y tú? ¿Ya tienes la tuya?
9: Del 24 de septiembre al 11 de octubre, en el recinto de Fira Barcelona Gran Vía. Solo de jueves a domingo.
10: Visen amb gust de Barna. Reserva tu mesa en oktoberfest-barcelona.es.
9: Los 40, emisora oficial.
11: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: als 40. Els 40. Els 40.cat. Connecta amb els 40. Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Hola, gente, soy Bad Bunny.
0: 40. Tots els èxits.

0: Cap a la Graciosa. Potser algú que t'està escoltant ara mateix aprofita d'aquest cap de setmana o al pont directament de la Mercè si treballa a Barcelona per anar a visitar aquesta petita illa de les Canàries, que al Quevedo li ha volgut dedicar una cançó que més és de les que més ha triomfat del seu iPhone. Amb això ens acostem al punt de les 5 de la tarda, preparada per aquí la número 1 de la llista dels 40, també la Miley, també la Vichy i moltes més. Ja vas mirar, un artista que almenys la meva generació tenim molt idolatrat perquè era hit rere hit i èxit rere èxit. Et parlo del Pitbull. Recuperem el seu Give Me Everything.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: porta tota la setmana a la primera posició de la llista dels 40 des del dissabte que ho va actualitzar el Toni Aguilar i on també va rebre la trucada per confirmar que estarà el proper 20 de novembre als 40 Music Awards al Palau Sant Jordi de Barcelona. L'Álvaro de Luna, que es pregunta, dime, ¿dónde estás? Espero que aquest vespre, aquesta tarda, a la platja del Bogatell, i mentre estan escoltant els 40 a la ràdio musical líder. Jo sóc l'Uri Mora i ara torn per la Miley.
1: El so més nou. Els 40. Let's go.

0: La Luna del Feit, un artista que des que va començar a patar ara fa uns anys no ha parat de treure hit rere hit. De fet, ara fa unes setmanes, uns mesos, va estar encotjat al juliol a Barcelona, patant-ho moltíssim, recuperant cançons de la seva trajectòria, com aquesta que et punxava per aquí als 40. I ara seguim amb els Gorra Neta. Arriben amb aquesta cançó dedicada a totes les Martes. Si tu et dius així, va per tu.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
2: Em desperta una companya.

0: yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: Aquesta cançó del 2026 que ha patat tant i tant i tant. Romeo Santos, Prince Royce, a ritme de bachata amb el seu Dardos, passant per aquí a la Ràdio Música Líder en un dia que sempre és agraït escoltar la ràdio perquè estem destensats, estem amb ganes de cap de setmana, si és que no ho està ja, i a més, especialment avui que tenim els 40 Poble Mercè.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: I mentrestant, la millor prèvia aquí, el millor warm-up, els 40. Preparat per aquí el Rau Alejandro amb el seu Todo de Ti, també el Bruno Mars amb el seu I Just Made, o ara la Robin Leno, amb això que ho està patant moltíssim i sona des de la posició 8 de la llista dels 40. És el seu Love Me Note. Va pujar volum. Sí.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

artistes més universals, més complets i que tantes i tantes i tantes cançons ha convertit en un èxit. El Bruno Mars amb el seu I Just Made, animant-nos, seguim en aquest divendres i vinga, que et preparo entre d'altres, tenim pala també el Sebastián Yatra o la Rihanna amb una cosa

Els 40. Els 40. Tots els èxits. Els 40.cat, el web dels 40 en català. Arriben més èxits a la teva ràdio.

0: I família, ha sigut un plaer acompanyar-te en aquest divendres, per molts, al pont de la Mercè, per altres, un dia laboral entre dos dies de festa, i per altres directament que no s'ha notat perquè ahir, com nosaltres, vam treballar sense cap novetat. Però avui és un dia especial, perquè mira, ja mateix me'n vaig cap al Bogatell, que d'aquí una horeta comencem els 40 de Poble Mercè, amb primer amb sessió de DJ i després amb els concerts de l'Aina Machuca, del Sexeni, dels Buhos, de Miqui Núñez i del Nil Moliner. Per tant, no hi fallis.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Jo sóc l'Uri Mora, per qui ens tornem a escoltar el diumenge a partir de les 3 de la tarda. I si vens al Bogatell, res, que ens veiem d'aquí una estoneta. Tranquil, que l'Umbrella no la necessitaràs. Adéu-siau.

0: presentación en la ciudad. Este sábado 26 de septiembre, el Olympic Arena Badalona recibirá por primera vez a Grupo Firme. Una noche histórica que ya es sold out. Grupo Firme, Barcelona 26 de septiembre. Gracias por hacerlo posible.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: El 18 d'octubre, setena cursa Mercabarna. Una jornada esportiva per a tota la família que recorre el mercat. Tallers i botifarrada sardinada solidària en favor d'Obertament. Inscripcions a cursamercabarna.cat amb el patrocini de Plàtanos Ruiz.
3: Mamma Mía el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
4: ¿Encara pagas cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
5: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
6: Patrocina Plazo i col·labora Fontvella i Saga Barcelona Game Fest.
5: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: als 40. Els 40. Tots els èxits. Els 40.cat. Los 40.
1: Hola, amigos de Los 40. Soy Shakira.
0: Todos los éxitos. 40.

0: Cançons en directe de Miqui Núñez, Nil Moliner, Sexeni i també passarà amb nosaltres Aina Maixuca, juntament amb Buos. Ara qui arriba és Miley, el més nou, que és brutal. Escolta.
1: Tots els èxits. Els 40. Let's go.

0: un dels himnes de l'electrolatino, aquesta cançó de Juan Magán que es diu Ayer la vi, actualitzada aquest 2026 amb Omar Montes. Ens acostem camí de les 9 de la nit, a ritme de números 1, en especial aquesta que et poso ja i que et demanes des de xarxes socials, el Love Me Not, que no para de pujar la llista del 41.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.

Swims, que es diu Mr. Know It All. Sona des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i també als de casa. És estel·lar, aquesta, i la recupero en aquest 25 de setembre de

lo que es diu l'àrbol, i aquí la tens com una de les nostres New Music Files, una de les nostres novetats de la setmana, i no para de pujar posicions a la llista. En res, arriba Alice Warren amb el Fever Dream, també Karol G, Ogin Està i Nil Moliner, que el tindrem aquesta nit a la platja del Bogatell de Barcelona a les festes de la Mercè. Els 40 Poble Mercè, els concerts d'aquesta casa, ja actius des de les 8 de la tarda.

0: Tomás, me vas a matar. Aquest és el missatge que ens envia Romeo Santos i Prince Royce. Aquesta és la bachata tan especial que sona aquí des dels 40. En aquest 25 de setembre, és divendres, s'acosta el weekend, s'acosta el cap de setmana. I atenció, perquè nosaltres hi posem encara més vibracions de la banda Danny Ocean. I el més oda, Adele. Atenció amb això, que és una bomba mundial. Escolta, volum al màxim.
1: La primera i número 1, als 40.

La Mallorca que em diu: hola, Adrià, t'escolto des de Lleida. Aviam si em pots posar el Bring Your Love, la cançó de la Madonna. Doncs sí, en aquest cas amb la nostra estimada Sabrina Carpenter, aquesta fusió estel·lar, aquesta girl power de Bring Your Love, sonant ara mateix aquí des dels 40. Ens acostem a les 10 de la nit. No marxis, no desconnectis. En 3 arriba Dràcula amb el Jenny Remix. Si és que aquí sonen totes, ja ho saps.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
1: Tenim

0: Chica, te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Arriba la cançó en català més important de la setmana.
2: 40.
1: Els 40.